0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. E-mobilitat continua tallada en l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi d'aquest cap de setmana. A banda, la B20, un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 a Bàrbara. I primer cap de setmana, com dèiem, amb focs simultànies a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat, en aquest cas, pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i també dels serveis disponibles. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant.

0: En una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa, a partir de la rúbrica sobre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa de Evian, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump. I pel que fa al temps, avui el dia serà assolellat, però a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental que deixaran ruixats i algunes tempestes. A la tarda aquests xàfecs es podran estendre també cap a la Catalunya central, localment amb intensitat, amb fortes ratxes de vent i amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. De fet, el Servei Meteorològic manté avisos activats per aquesta situació en aquest punt.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi. A la B20 un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat, també una avaria. La C25 a Sallent deixa també un altre carril tallat en sentit Lleida. I finalment un incendi d'un camió a la P7 al Vendrell deixa també un carril tallat direcció Barcelona. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 a Barberà. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèrics per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi també declarat el dissabte a Sant Auge a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. N'ha parlat avui a la xarxa la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau

0: que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica sobre un període de 2 mesos per tal de fixar els termes de compromisos, com ara l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes, avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa de Vienne, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de celebrar l'acord i espera que aquest permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio, que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio, que se pueda avanzar en la solución de dos estados, que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i dos de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc a Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, la Segarra, que ha calcinat en aquest cas unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui també és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I en mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues, com dèiem, per l'incendi vigent des d'ahir. També una avaria a la C25 a Sallent talla un carril en sentit Lleida i una altra avaria, en aquest cas, a la C16 també a Sallent talla un carril, en aquest cas, en direcció a Puigcerdà. I pel que fa al temps del matí, serà solellat, tot i que al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental que deixaran ruixats i fins i tot alguna tempesta. El servei meteorològic, de fet, manté avisos activats per intensitat de pluja i raig. De vent.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focus amb focs simultanis a Catalunya i de fet avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis estan en perill alt. Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excel·lent noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comencen a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades del prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I el govern espanyol invertirà prop de 18 milions d'euros per impulsar la investigació de malalties que afecten especialment les dones, com ara l'endometriosi, la menopausa o el dolor crònic. L'executiu defensa que aquesta iniciativa vol corregir una desigualtat en la investigació biomèdica i recorda que malalties com l'endometriosi poden trigar gairebé 10 anys a diagnosticar-se. I nova setmana també intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca amb la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas de Leire Díez. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença prevista de José Luis Rodríguez Zapatero després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès, el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop d'11.000 euros. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i a 345 continuen perill i alt. Amb tots els bombers de la Generalitat continuen treballant encara amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèries per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat 46 hectàrees.
0: Notícies en

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, una veïna de Mataró, víctima de la violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara en fons voltó vol fer-la fora per vendre l'immoble. Connectem ara amb la nostra companya, la Betty Doñate, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
2: Bon dia, la Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap altre habitatge on poder viure. Ara tindrà, finalment, fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri el pis i que li llogui a ella. També sap d'un possible comprador particular.
3: Vull temps perquè també he trobat un comprador, un senyor que me volia comprar i mantenir-me a mi aquí en un lloguer social. Quan el pis valia 130.000, quan vam dir-li a l'Adivarian tenim 130.000 euros, van dir, pues ara val 169. El 169 el senyor no els té. També volem negociar a veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fondo buitre.
2: El sindicat de l'habitatge, que al gener ja va aturar un primer desnonament, ha mobilitzat a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones per ajudar la Regina.
1: Gràcies, Beti. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després dels incendis d'aquest cap de setmana. El dispositiu especial inclourà 678 controls d'alcohol i drogues, un reforç del 50% dels bombers, més de 200 agents rurals i el desplegament més gran de la història del 112. Pel que fa a la mobilitat, també es preveu la sortida de 490.000 vehicles i el retorn de 240.000 durant la revetlla, amb carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i restriccions per a camions en alguns dels trams. De fet, avui el perill d'incendi continua molt alt en 51 municipis i 345 municipis es situen en perill alt. Amb tot, els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir encara l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. I avui arrenca també el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges, que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. També, en cas d'emergència, recomana trucar al 112. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
6: Avui els estudis d'Antena Caro s'han tenyit de color groc i roig, els colors de les campiones, perquè avui ens acompanya la història viva del futbol roquetenc. Part de la plantilla i staff tècnic del club deportiu roquetenc femení. I és que el que han fet aquesta temporada no és només un èxit, és una exhibició. S'han proclamat campiones de Lliga, han alçat la Copa Terres de l'Ebre i, per si fos poc, han conquerit la Copa Tarragona. Un triplet que ja forma part de les pàgines daurades del Club Deportiu Roquetenc i també de l'esport de Roquetes. I per a parlar d'aquesta fita tenim aquí als estudis d'Antena Caro a Joel Rodríguez, que és l'entrenador de l'amateur femení. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, què tal? Bon
6: dia. I també ens acompanya una representació de les jugadores, concretament Cervera Arroyo. Hola, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
6: I la Joana Gil, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
6: Bueno, molt bona feina, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir tota aquesta experiència, per saber com s'ha cuinat aquesta temporada que podem qualificar de somni. Us han baixat ja una mica les pulsacions després de tantes finals. Com estan els ànims? Més tranquil·les? Ho veu en perspectiva ara?
9: Sí, bueno, una vegada ja s'ha acabat la temporada i veus que has assolit l'objectiu, doncs més tranquil·les. Però bueno, queda un torneig pendent encara i la veritat és que tenim ganes d'aixecar una copa més també.
6: El pròxim torneig quin és?
9: La Women's Cup, que es juga aquí baix a Terres de l'Ebre, que es juga el 20, uh-huh, a Camp Redó. I bueno, venen equips de fora, de Tarragona, un de Madrid i alguns d'aquí baix. I crec que pot ser un torneig molt competitiu i molt xulo.
6: Joel, com a entrenador, veig que les jugadores tenen ganes d'anar per la quarta copa ja, no? Estan imparables.
7: Quan tinc un equip que és futbolero, no et fallen cap entreno i han guanyat tres copes, tres títols i volen el quart, el cinquè i no deixa mai de rodar, i això és un goig.

0: Cervera, les jugadores, què tal? Animades? Estan contentes d'haver aconseguit aquesta fita?
1: Sí, sí, i més pel que ens ha costat en alguns moments que ho hem vist així una miqueta complicat. Trobo que orgullosos estem tots.
0: Ha sigut una lliga complicada o què?
1: No pel fet de la lliga, sinó perquè han hagut moments que potser el fet d'estar guanyant i tal, arriba un moment en què pues, t'oblides, no?, de la teva manera de jugar, de qui ets, i desapareixes un o dos partits. I trobo que això ha sigut una cosa que ens ha passat enguany, que gràcies a Déu hem sabut portar-ho bé, però hem tingut algun altre susto, la veritat, però bé, al final tot bé.
0: En definitiva, com qualificaríeu aquesta temporada del femení del Roquetes?
2: Pues, si he de posar una nota, notable alt. És una continuació de la temporada anterior. El bloc se manté. Malauradament hem tingut alguna baixa que hem pogut suplir de manera perfecta, i et dic, és una continuïtat, té un vestidor unit, un equip molt, molt sòlid, treballador, amb molt de compromís, i sabíem que la temporada acabaria bé.
0: Joana i Cervera, també qualifiqueu de la mateixa manera aquesta temporada?
3: Sí, a veure, s'han aconseguit els tres objectius, i el vestidor està molt unit, doncs no podem demanar més.
0: Perquè va hi haure algun moment concret de la temporada, és a dir, un partit, un entrenament, un gol, on vau pensar, aquest any sí, aquest any ho podem fer-ho tot?
3: Bueno, la Lliga va ser com més o menys com l'any passat. Sí que la Copa de Terres de l'Ebre, doncs, bueno, perds 5-1 allà baix a la Cava, i tens el repte d'aconseguir una remuntada aquí al camp del Roquetes, en 4 gols de diferències, un dia per a nosaltres únic, perquè va ser la inauguració del camp, i te trobes que, claro, que tens molta afició, no sé si n'hi havia que 500 o 1.000 persones, més o menys, i saps que no et val només una victòria, sinó que has de marcar diferència de gols. I bueno, l'últim gol arriba al minut 60 i pico, i clar, pues, allí va estar allà tota la felicitat i tota la pressió que portaves abans. Pues va ser un moment, crec que, inoblidable per a totes.
0: I Cervera, abans de sortir en aquest partit, des del vestidor, com plantegeu l'encontre? Us animeu d'unes a les altres? Hi ha alguna consigna en especial? Hi ha alguna jugadora o algú que us calma abans de sortir o que us anima?
1: Bueno, diria que tenim una sort de tenir un vestuari on hi ha moltes veteranes, les quals ens ajuden a les més joves. I en este partit era molt important que siguéssim un equip, tant dins com fora del camp. Ja vam sortir concentrades en que hem d'animar-nos, que si fallàvem una pilota ens hem d'animar, que era un moment que tots estaríem nerviosos, però que ens havíem de calmar el màxim possible. I el fet d'estar units al camp trobo que ens va ajudar molt a aconseguir els nostres objectius.
0: I com a entrenador, Joel, com se gestionen aquests moments de pressió? Alguna consigna especial per a les jugadores?
2: Bueno, sortint ja del partit de la Cava, que va ser un petit batxe on no vam jugar malament, simplement va ser qüestió d'efectivitat, i la xerrada que fem quan pita el xulet l'àrbit és que estem convençudes que ho aixecaríem, perquè les sensacions eren bones i simplement seria aquesta qüestió d'acert. Tenim l'Alicien, que tenim, que podem estrenar al camp. Som un referent per a l'escoleta i les peques que tenim a la casa, un camp ple i un objectiu i un repte que se mos planteja a mitjan temporada, que era aixecar un 5-1, i això en les jugadores que tinc al vestuari i en les ganes que tenien sé que es podria complir, i en això havíem de creure. La primera part va ser brutal, vam sortir amb unes ganes tremendes, i crec que ja vam imposar un ritme i vam assustar el rival, que crec que potser venia convençut o còmode, i afortunadament davant de tota la nostra gent, i ho vam aconseguir. Sí, sí.
0: Podem dir que aquest nou camp ha sigut un punt d'inflexió en la història del Roquetenc o en la temporada?
2: Jo crec que sí, al final este dia recordarem, ja sigui per l'estrenar el camp, per lo partit que va suposar, per poder igualar una eliminatòria, dependre de nosaltres, per totes les que tots els jugadors, jugadores que venen detrás, que puguen tindre un camp del nivell que hi ha i poder entrenar còmodament. O sigui, crec que se recordarà, i tant.
0: Perquè, Cervera, hi ha molta diferència de jugar en el camp que teniu ara del que teníeu abans?
1: Sí, molt, molt. El camp ara que tenim ara està molt millor. Nosaltres també juguem molt, molt més còmodes, i als primers entrenos, quan vam tocar la pilota, vam notar la diferència. Sí que al principi ens costava molt, perquè, clar, la gespa que hi ha al camp de baix no és la mateixa que hi ha al camp de dalt, però a les 2-3 setmanes ja ens vam adaptar i jo trobo que vam jugar molt bé, la veritat, molt, molt tranquil·les, molt bé i molt còmodes.
0: Això canvia una mica la manera de jugar?
3: Bueno, la pilota roda diferent, sí que és un camp nou i sobrecarga també una mica, suposo que fins que no estigui més xafat el camp pues se nota una miqueta, però bueno, sí, el que deia Joel, no? L'al·licient de... i la confiança que ens ha donat l'Ajuntament i la Junta per poder inaugurar un dia tan important per a les Roquetes, poder fer un equip femení tal com s'està, que ara el futbol femení va de crescuda i li estan donant molta més visió, doncs per a nosaltres ha sigut com el regal de la temporada.
0: Perquè, si et sembla, Joana, fem una mica de història de com han anat les diferents competicions, la Lliga, Copa Terres de l'Ebre, la Copa Tarragona. Pel que fa a la Lliga, on ha terrassat, no?
3: Sí, bueno, ja són més o menys són els mateixos equips que l'any passat. O sigui, que tu ja vas a un camp i saps més o menys com pot estar disputat. I, bueno, al final... la Lliga sempre l'acabem lluitant els mateixos, l'Alcanar, la Cava i nosaltres. I bueno, pues, és un al·licient tornar a guanyar la Lliga 2 anys seguits. Per a nosaltres era un nou repte. Després la Copa de les Terres de l'Ebre, bueno, és un triangular dels 3 millors. I bueno, el que hem comentat abans, que tens l'oportunitat de fer-ho a casa teua. I després la Copa Tarragona, pues, sincerament... ens esperàvem una miqueta més, perquè clar, te'n vas, que coneixes tots els equips d'aquí, i te'n vas els 3 millors d'aquí, que són la Cava, el Canà i Natros, contra els 3 millors de Tarragona, que era l'Hospitalet, el Constantí i el Tarragona, i de cop, el dia abans, te truquen que 3 equips se retiren de 6.
0: 3 de cop?
3: 3 de cop.
0: I motius?
3: No te diuen res, o sigui, la federació crec que s'hauria de ficar una mica més serios, perquè crec que no s'està apostant pel femení, sincerament, i no pot ser que un dia abans avises de que 3 equips se retiren i que fins a les 10 de la nit no saps ni a quina hora jugaràs, ni intentem canviar la seu, perquè, a veure, mos han de despassar 2 equips d'allí, un de Tarragona, i mos toca anar a jugar a Tarragona quan se retiren 2 de Tarragona. Trobo injust. I jo crec que la federació hauria de donar un plus més, o sigui, i a part que donen els premis i no fiquen ni primer, ni segon, ni tercer classificat, sinó que fiquen com una trobada Copa Tarragona. Una miqueta més de serietat i compromís, i potser els equips se ho agafaran una miqueta més de compromís. L'Alcanar li cau una hora i mitja de Tarragona, i va. I nosaltres anem, 2 equips de Tarragona, que jugues a prop, com és que no es va? Jo crec que els clubs també han de ficar una miqueta d'emoció i de compromís als equips.
0: Falta, creu, compromís pels equips femenins?
3: Jo crec que sí. Més que res perquè també, a veure, és com una lliga que n'hi ha gent que se ho agafa com... bueno, anem a passar el rato. Sí, clar, anem a passar el rato tots i mos agrada tindre una pilota als peus i fer 4 dices amb les companyes. Però tu quan dones un compromís a un club, és un compromís per a tot fins a final de temporada. Mm-hmm. L'any passat ja s'ha perdut una Copa a Tarragona perquè l'equip falla a última hora. Mos avisen el dia abans. I ja no es juga perquè era un partit únic. Aquest any, mira, érem 6 equips, ne fallen 3, te'n queden 2 per a jugar. Però jo crec que sí que s'haurien de ficar una mica les piles en apostar una miqueta pel femení i ajudar-lo a créixer, perquè està pujant molta base. Si la base no té un referent dalt, per molta base que crees, has d'apostar per les que estem dalt també, que portem anys lluitant. Jo recordo que aquesta lliga va iniciar fa 20 anys i és que està igual. Inclús te diria que n'hi ha més competitivitat abans que ara.
0: I decisions com aquestes, Joel, com afecten al vestidor, a les jugadores?
2: Jo crec que també per a elles, ja et dic, que donen el 100% a cada partit i surten a guanyar. També crec que ha de ser algo com a frustrant o no tindre este plus de competitivitat, és a dir, faiguen el que faiguen, ho trauran. I no sé, per a ells és difícil, també a mi com a entrenador perd una mica d'al·licient, perquè clar, treballes un futbol que després pot ser o un ritme alt als entrenos i després veus que no hi ha per part dels altres clubs la mateixa serietat o el mateix compromís o no sé, per a mi si jo fos com a jugador me costaria.
0: Cervera, afecta això al vestidor, a les jugadores?
1: A mi em va afectar, a mi, a les meves companyes no sé, però jo quan vaig llegir els missatges dic, ostres, dic, nosaltres portem unes setmanes ja entrenant, machacant-nos de que pues, encara no s'ha acabat, encara mos queda un altre cop, encara mos queda uns altres partits, i arribes i decís pues, de 4 o 5 partits que havies de fer, n'en fas dos. Frustra perquè és el que ha dit Joana, no? Venim dos equips d'aquí i un de Tarragona. Els dos de Tarragona que estan allí no venen que ho tenen més a prop i nosaltres ens hem de desplaçar. És com que ens ho prenem més en sèrio nosaltres que elles i frustra, però bueno, al final vam tindre la sort de que érem tres equips i vam poder jugar dos partits, però claro, te canvien els plans a últim moment sense ningú motiu, si no et donen explicacions de res. Frustra i molt.
0: Perquè, Joana, si haguéssim de fer un anàlisi dels equips femenins aquí a les Terres de l'Ebre, es troba en un moment, veu que hi ha afició, hi ha interès perquè les noies juguen al futbol?
3: A veure, afició, al final te trobes que ve la família, que venen, pues, en el nostre cas, moltes pares o moltes xiquetes de l'equip de Joel que porta de les petites, que han sigut un apoyo durant tota la temporada i una motivació extra, perquè inclús van vindre a Tarragona a veure-nos, pues bueno, la gent de casa sí que deve apoyar, però després gent de fora molt poca. Te trobes en el dia de la inauguració del camp perquè se reuneixen condicions per a que n'hi hagi afició, però n'hi ha partits que veus que n'hi ha molt poca gent. És el que diem, és donar una miqueta de visibilitat i que esta lliga tire, perquè al final jo crec que és una bona lliga per a fer qui vagi a les Terres de l'Ebre, perquè muntar equips de futbol 11 a Terres de l'Ebre no és fàcil, no tens o suficients xiquetes com per a muntar diversos equips amateurs de futbol 11. Pues bueno, dona l'oportunitat de fer créixer esta lliga i a partir d'aquí a veure si surten pues, nous equips, nous reptes, noves motivacions, però has de donar un plus. Si els de dalt no donen un plus i nosaltres intentem donar-lo, o anem a una o no. O la cosa
0: és a dir,
3: no.
0: Que per a que hi hagi més noies interessades en jugar al futbol han de tindre aquest referent, com molt bé comentaves anteriorment, no? Que hi hagi un equip dalt de tot que sigui referent, com en aquest cas pot ser el grup deportiu Roqueteng femení, no?
3: Claro, per exemple, te fico l'exemple d'Alcanar. L'Alcanar té 4 o 5 jugadores molt veteranes, està Mireia que té 50 anys i l'altre dia per exemple va jugar en sa filla que té 13 o 14, pues bueno, per a les xiquetes petites és una motivació i un referent tindre a una jugadora que ha tingut molta experiència i que ha jugat a molt bons equips, però claro, també les has de cuidar en estes, o sigui, has de cuidar la base però has de cuidar lo de dalt, perquè si a dalt no n'hi ha res, què faran aquestes xiquetes quan se faiguen grans? Que hauran d'anar a jugar fora? N'hi ha ben la possibilitat de que aquí n'hi ha molts equips femenins, pues donar l'oportunitat de créixer i cuidar les que estem com a primer equip, diguéssim.
0: Aquí també molta importància els directius dels diferents clubs, no? del territori, d'apostar pel futbol femení. Joel?
2: Sí, respecte a l'any passat crec que tenim com a referents aquí a les Terres de l'Ebre l'Aldeana, que va formar un futbol 11 i ja ha promocionat dos categories en dos anys, i com a base l'Amposta ha fet un petit canvi també, o sigui, ja per població de gent ha format diferents equips. Nosaltres aquí a Roqueteng fa molts anys que estem lluitant i ara se veu el reflex, tenim una escoleta, tenim una molt bona base, un infantil, i tenim a les referents que són com elles perquè ja ho porten de dins de la competició, el compromís, la llei esta que mos falta tots de l'esforç de vindre cada dia, però clar, elles no estaran sempre, i si no se potencia de dalt o se fica una serietat, o com este cas que hi ha clubs que no es presenten a una final, tindré una penalització. Perquè si no ho tornen a fer, o almenys que es vegi des de fora que des de dalt hi ha una implicació de que això se vol millorar. No, de veu no es podrà millorar, i crec que hi ha potencial a que les Terres de l'Ebre, i cada vegada surten més xiquetes, i però clar, han de jugar, crec jo, cadascú a la seva respectiva categoria. No pot aixecar la lliga de les Terres de l'Ebre i aquesta diferència, que xiquetes de 13 anys juguen en gent veteranes com nosaltres, que és una al·licient, però crec que han de tindre un procés, i això implica que hi haguem molts més equips i, com tu dius, que tot surti de dalt. Hi ha dels clubs, de la federació, però crec que a poc anem per bon camí.
0: Parlant del que ha aconseguit el Roquetenc femení, naturalment ha anat evolucionant l'equip. Com t'agrada que jugui el teu equip? Quina és la teva pedagogia futbolística que implantes en les jugadores?
2: Bueno, si haguéssim de dir un estil, està l'estil Guardiola, que tothom el reconeix quan ve un equip de futbol, l'estil del Xolo, l'estil de Mourinho, i l'estil de Joel és un equip que li agrada tindre la pilota, sí, que disfrutin d'ella, que és un equip en ambició, que vagin, que sempre vulguin tindre la pilota, i que si se us ho roba este petit tresor, que el vulguin recuperar en seguida, que disfrutin, que juguin a futbol, i això, tot ben, que estiguin ben ordenades, cadascú a la seva posició, i que disfruten. No hi ha cap misteri més, no.
0: Cervera, són aquestes les directrius que sempre us dona, sí, Joel, sí, a les jugadores, com ho veieu?
1: Bueno, a veure, mos va costar un poc adaptar-nos al seu estil de joc, però quan estem concentrades al camp i fem les coses bé, la veritat que es nota molt la diferència, i juguem bastant bé. El fet de tenir la pilota, d'estar ordenades, de parlar-nos, de comunicar-nos, d'ajudar-nos, se nota molt a quan no seguim el seu estil de joc, perquè ja juguem com molt desordenades, no, ningú sap la seva posició, i anem allí pel camp com si no sabéssim què fer.
0: Perquè hem de dir que aquesta lliga, doncs, els números, el balanç és positiu, de partits guanyats, de gol average. Quines són aquestes dades?
2: Concretament ara números no sé, però respecte a la lliga anterior, crec que mos juguem la lliga l'últim partit en una final contra la Cava, i crec que esta lliga l'hem solventat molt més abans, o sigui, hem millorat un registre golejador, hem millorat un més joc, i hem sortit dels camps més convençudes i més còmodes, o sigui, hem arribat al final de la lliga ja que ho teníem l'objectiu complit. Després a la Copa seguim en este mateix camí, tenim aquest petit batxe, però convençudes de que ho trauria, perquè el treball que portem d'aquestes dues temporades s'ha reflexat, i hem estat molt, molt segures del que fèiem.
0: Quin creieu que és el segell o la marca que heu deixat a aquest equip femení, al club, i també al club, al futbol femení de les Terres de l'Ebre? Que sou referents, que s'emmirallen amb vosaltres?
3: Bueno, a nivell de Terres de l'Ebre no ho sé, perquè cada club, pues, no sé com te seguís i exactament, però bueno, en quant a les xiquetes del club, que té molta base el Roquetes, sí que veus que tenen il·lusió, o quan parlen en tu, o per exemple ara, pues, l'últim mes n'hi han xiquetes de les de Joel que han pujat entrenant natros, o te fiques en les de la xiqueta meua que juga un equipet també que han iniciat ara, pues, i veus que juguen en aquella il·lusió i que te tenen com un equip molt referent. Per a natros és una motivació, perquè al final natros tenim 40 anys, no sé la vida que mos queda de futbol, però veure que pots il·lusionar unes xiquetes petites que acaben sent el futur, i que d'aquí uns anys serem nosaltres qui les anirem a veure, i pues, això fa, te dona ganes de continuar i intentar ajudar a créixer una miqueta a los Roquetes.
0: Cervera, suposa que això al vestidor també ajuda, no?, a motivar, del que comentava ara, de que les noies se mirallen amb vosaltres.
1: Sí, inclús trobo que va ser, no recordo bé quin partit va ser, no sé si va ser el torneig, potser, lo triangular, yeah, que mos van ficar un vídeo ens van fer una sorpresa les jugadores de Joel. Ens van fer un vídeo per animar-nos, ja que pues portàvem tota la lliga, no?, seguint-nos. I no res, que ens tenen molta confiança de que guanyaríem el triangular. Sempre estan allí els partits i la veritat és que dona molt de goig veure a tantes xiquetes que et miren com si fóssim el Barça, no? Al final penses que ens tenen allí dalt en un pedestal i dona molt de goig.
0: Home, de fet, és la referència més propera que tenen, no?
1: Sí,
0: que es poden,
1: sí,
0: parlar, que es poden tocar, que es poden,
3: claro,
0: preguntar coses, no? Perquè us comenten alguna cosa? Us demanen consell?
3: Bueno, te pregunten cosetes i, bueno, tu intentes ajudar-les, però sempre diem el mateix, que jo crec que per a elles també veure la pinya que n'hi ha al primer equip, que veuen que n'hi ha molt bon rotllo, que intentes sempre riure, que els entrenos se disfruta, és que a vegades no cal parlar. En una imatge veuen que elles també tenen l'oportunitat d'estar, perquè porten temps jugant juntes i tenen l'oportunitat d'arribar a crear elles un primer equip femení. I que tinguin aquesta bona imatge de nosaltres, pues és bonic, és xulo.
0: Hi ha bona cantera, Joel?
2: Tenim bona cantera i futur, i al final intento aportar jo els dos equips, intento instaurar els mateixos valors, i sempre us ho dic, que ells són els referents de les petites o les ídols, i després veuen tots aquests valors que intentem instaurar, pues, sobretot la clau és que es portin superben elles, un vestuari super sa, i tot això se traslladarà després del camp. Afortunadament les petites veuen que això funciona més enllà del futbol, i després se reflexa ja a final de temporada, estem mesclant en les peques i en les amateurs algun partidet, i com la filosofia de jugar és del mateix estil, pues estan disfrutant, veuen que són capaces o que algun dia seran com les jugadores de l'amateur. O sigui, crec que per a elles és una motivació, una il·lusió, i saben que el seu sostre mínim és ser com elles.
0: Si haguéssiu d'animar alguna noia xiqueta que ens estigui escoltant en aquests instants perquè vinguin a jugar, per exemple, al vostre club, o que s'interessin per jugar al futbol femení, què els diríeu?
3: Bueno, de petites tenen l'oportunitat de jugar en nois o en noies, se pot triar, però, bueno, perquè no, a vegades penses, per exemple, no, pues visca a Can Redó o visca a l'aldea i me toca desplaçar Roquetes o Amposta per anar a poder jugar a un futbol base femení. No passa res. O sigui, la il·lusió pot ser tot. I si tu tens ganes de jugar en un femení, lo que sigui, nosaltres de petites anaves en tocava i n'hi havia gent que baixava de Tarragona per a jugar aquí. O sigui, que jo crec que en la il·lusió poden jugar on sigui, en ganes i en actitud, sobretot actitud de voler millorar, voler aprendre de les que són més bones, perquè tu pots ser bona però tindràs algú millor per del teu, sempre, i intentar que absorbir valors i coses de la gent més gran que tu, pues, te pot sumar molt per a tindre una carrera deportiva, no sé fins a on, però més que sigui xula.
0: I tu, Cervera, com les animaries?
1: Jo les animaria que veguessin un partit nostre, no per res de... O sigui, no vull dir que siguéssim superbones ni res, però pel simple fet de que verien la relació que tenim nosaltres, tant a nivell futbolístic com a nivell de companyes, no? Que és el que hem estat dient. Nosaltres tenim... no em surt la paraula ara mateix...
0: No passa res. En definitiva, que...
1: Sí, o sigui que nosaltres tenim la consigna de portar-nos bé tant a dins del camp com fora del camp. Que al final, quan hi ha una mala relació entre les companyes de l'equip fora del camp, a l'hora de jugar se veu, perquè veus que no et comuniques en la teva companya. Està més cau malament, doncs no li passo la pilota. Hi ha moments que ets més egoista i tal. Nosaltres al tenir una bona relació tant dins com fora del camp, a dins del camp se nota molt més que juguem millor al futbol i hi ha molt de companyerisme i tot.
0: I Joel, tu que com les animaries, o si també hi ha algun missatge per a les famílies?
2: Animar és si tu tens ganes d'algo, com compartir les paraules de Joana, si t'has de desplaçar, fes-ho. És a dir, avui en dia que poden triar, abans no podien triar. Si volies jugar a futbol, t'havies de jugar amb nois i era l'únic camí. Ara que poden triar, totes aquelles noies que estan jugant a un masculí, jo les invitaria a potenciar el futbol femení. I si t'agrada algo, en molt d'esforç, actitud i en ganes, pots aconseguir el que vulguis.
0: I després d'un any tan brillant, quin és el repte que us marqueu per a la temporada vinent?
3: Bueno, s'ha parlat amb les jugadores, va sortir més de cara a final de temporada pues, l'opció de fer 11, després van tirar atrás, van dir que no, que era molt de lío, vam dir, pues, bueno, pues, mos tornem a la Lliga de Futbol 7. Vam proposar d'intentar jugar a la Lliga Tarragona de Futbol 7, o sigui, mesclar Lliga de Terres de l'Ebre en Lliga de Tarragona. Encara no s'ha fet la reunió amb la federació, quan se faig, pues, sabrem alguna cosa, suposo. Però ara fa, no res, una setmana o dos, va tornar a sortir la idea de Futbol 11. Tenim una idea en ment, que ja la direm quan tinguéssim les coses clares i s'hagi parat en la Junta, però bueno, jo crec que és una idea molt bonica, una idea que no s'ha fet mai aquí baix a Terres de l'Ebre, diria, i que si pot sortir l'oportunitat, és una manera de una, nosaltres motivar-nos, perquè al final tu vas entrenar també per una motivació de competir, i jo crec que pot ser xula, pot ser bonica.
0: Perquè hi ha molt de salt de jugar al futbol 7 a futbol 11?
3: A veure, la diferència són les dimensions del camp. Dimensions del camp, és un camp molt gran. Sí que pot ser, no corres i mous tant com un futbol 7, que sempre estàs en moviment, però sí que necessites un plus extra de físic ja per evitar lesions. Les dones pues, tenim una mica més de tendència a lesionar-nos, ja sigui de genolls, de muscular. Necessites un preparador físic que et porti una seguida per evitar lesions. I bueno, després el tema de compromís. Saps que si jugues una Lliga de Futbol 11 n'hi hauran desplaçaments, que no seran al costat de casa. I clar, molta gent diu que sí al principi, però la temporada és molt llarga, i si demanes un compromís a l'inici, espera un compromís des del principi al final, i això també és el que ens fa tindre una miqueta de dubte. I necessites un mínim de 18-20 fitxes. Si no tens 18-20 fitxes, no pots muntar un equip futbol 11, perquè per anar a patir te quedes en futbol 7 i disfrutes.
0: De tota manera, Cervera, hi ha ànims per a pujar a futbol 11?
1: Sí, sí, sí. Jo ja fa dos o tres anys que vaig dir a l'equip, no?, que podríem fer un 11, però és el que deia abans Joan, ens vam tirar una miqueta cap atrás, i pues, ara pues, estic resant, no?, perquè surti bé la idea, perquè tinc ganes.
0: I Joel, això canviarà molt la manera de jugar, també? Les tàctiques?
2: Això,
0: top secret.
2: La filosofia seria la mateixa, o sigui, si tu disfrutes del 7 a l'11 també. És a dir, ja no és simplement de fer 7 o 11, sinó buscar un plus de competitivitat i que ells puguen donar este extra que tenen o aquestes ganes o ficar-se a prova. Si hi hagués una lliga de futbol 7 molt més competitiva, potser aniríem al 7. Anem a buscar l'11 perquè hi ha més competició, més equips i és un al·licient també per a mi. Crec que moltes d'elles se van conèixer al futbol 11 i potser moltes d'aquí seria molt bonic tancar este cercle i que acaben amb futbol 11. De nivell, nosaltres ja tenim un precedent de fa dos anys que vam jugar en esta lliga i crec que podríem fer un bon paper, però clar, com ha dit la capitana, hi ha una paraula que és clau, que és el compromís. Això et farà millorar físicament, futbolísticament, i poder anar en garanties als desplaçaments, perquè l'any és molt llarg i quan arriba el fred o hi ha caps de setmana, la prioritat ha de ser el compromís en l'equip.
0: Ara, Joel, comentava Joana que com a capitana suposo que també tens un plus de responsabilitat d'ordenar una mica el vestidor, d'animar-les. Com ho portes d'això?
3: Bueno, és un plus de responsabilitat i un plus de motivació. La veritat és que n'hi ha molt bones jugadores, és un vestuari fàcil de portar i bueno, evidentment a qualsevol vestuari sempre surten conflictes, però tenim la filosofia de surt un conflicte que s'arregla al moment,

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. De fet, l'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest acord que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
2: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
0: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau. És dilluns, 15 de juny de 2026, i tenim més titulars. Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. Sònia Kerr.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
3: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
3: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports han ofreixat l'esport català tanca un cap de setmana d'èxit.
5: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat també campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Borses a l'alça i el petroli per sota dels $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials, ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz, lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
7: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
3: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
1: Notícies en xarxa.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
8: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
8: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
9: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
10: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
11: Han lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
12: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
13: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
11: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
0: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés de menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després d'aprovar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Pola, bon dia.
14: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
15: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
14: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 triguen una dècada a 7 diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
16: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
18: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
17: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
20: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
19: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
3: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
0: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar-hi a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
21: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
22: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fondo buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar, estic disposadíssima, o que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
21: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio al Vendrell, Lola García.
2: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, detalla la finalitat de la futura reforma.
5: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
2: Des de la Universitat Rovira Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
6: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris és que et poden donar resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
2: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
0: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio El Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui. Detinguda una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
3: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
0: 3 detinguts a Valls per robatoris amb força a polígons industrials de tot Catalunya.
3: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Ali al Baix Penedès, d'on es van endur palets, en alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
0: És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. L'extens informe analitza des de la inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus, que s'apropen a les anteriors a la pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
24: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
23: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
25: Bon dia. Sí, es va imposar el FC Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
26: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
25: I el Vila-sana ja té la primera Hockey Lliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
4: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
25: I a l'Hockey Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a Les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'Hockey Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'Hockey Lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat el Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final al millor de 5 serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolca en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
25: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa a Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips guanyadors de les últimes 6 edicions eren Prorreco i Ferencváros precisament. És la segona de la història del club mariner.
8: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Informació.
13: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
27: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
13: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
27: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
13: Vam decidir fer-ho en forma trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
27: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
13: M'ha fet gràcia, ja. Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
27: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
13: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
27: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
13: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Antena Caro,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als 83 dòlars per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte que s'ha de signar el proper divendres. Escoltem el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
1: I la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial per als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i sobretot més sostenible de cara al 2030. L'ha signat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
1: I han conegut detalls sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona el pròxim 4 de juliol. Provocarà importants restriccions de mobilitat a la capital catalana durant aquell cap de setmana i també el dijous anterior durant la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, a la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el passeig de Gràcia i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, Plaça d'Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. I una de cada 6 persones grans pot patir maltractament a Catalunya, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de Cultura i les Arts. En el seu informe anual, el CONCA també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui s'han presentat aquestes conclusions al Parlament.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents per Sant Joan. Tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis al territori. L'objectiu és conscienciar la ciutadania per evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres en espais no autoritzats. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
2: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la Revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
1: I avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament en les persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya, Ja Vindràs, una iniciativa que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva de la gent gran. La gent gran que precisament apareix a la imatge gràfica forma part del Consell de Gent Gran d'Osona i les frases s'han estret de converses entre ells. Núria Serra és tècnica d'Osona d'Acció Social.
3: L'edatisme limita les oportunitats de les persones, afecta la seva autoestima, afecta la seva salut, afecta a la participació social, genera discriminació, genera exclusió i, per tant, està vulnerant drets. Està vulnerant el dret de la dignitat, de la igualtat, de l'autodeterminació, de la participació.
1: La Garriga viu avui la posada en marxa d'un nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un nou model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per a la gran majoria de residents, concretament per a 6.000 domicilis. Només es manté en barris i urbanitzacions amb habitatges unifamiliars. Es faran contenidors tancats, que de moment es podrà obrir sense targeta fins al dia 6 de juliol. I a Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per poder veure l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Serà la Seu Vella, amb un aforament de 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren un 100% de reserves. Gossos ha anunciat el seu retorn als escenaris l'any 2027 amb una gira única i irrepetible, diuen, per commemorar els 20 anys de la cançó Corren. Serà una gira de 12 concerts repartits tot l'any per celebrar aquest especial aniversari.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Toda la música.

0: Martina Caro. La fórmula.
1: Quizás porque aquella

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que s'hi declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda té lloc a l'audiència preliminar des de les 6 davant del jutge Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretaria d'organització del PSOE, Rebeca Turró, que parlava sobre tota aquesta qüestió.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero.

0: la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura després de comprovar la seva eficàcia i una menor toxicitat. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu i participaran 50 nens i nenes adolescents amb tumors sòlids que han recaigut a la malaltia o bé no responen als tractaments que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, s'origina les cèl·lules nervioses immadures. Més qüestions. Tret de sortir d'avui el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges i informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. I a Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. I la policia local del Prat del Llobregat ha interposat prop de 200 denúncies i ha requisat un centenar de patinets en 3 mesos de campanya. Circular sense assegurança per la vorera o més d'una persona al vehicle han estat les principals sancions. Les sancions, per cert, van des dels 200 euros, la més econòmica, fins als 500 si és greu.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Avui els estudis d'Antena Caro s'han tenyit de color groc i roig, els colors de les campiones, perquè avui ens acompanya la història viva del futbol roquetenc, part de la plantilla i staff tècnic del club deportiu roquetenc femení. I és que el que han fet aquesta temporada no és només un èxit, és una exhibició. S'han proclamat campiones de Lliga, han alçat la Copa Terres de l'Ebre i, per si fos poc, han conquerit la Copa Tarragona. Un triplet que ja forma part de les pàgines daurades del Club Deportiu Roquetenc i també de l'esport de roquetes. I per a parlar d'aquesta fita tenim aquí als estudis d'Antena Caro a Joel Rodríguez, que és l'entrenador de l'amateur femení. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal?
4: Bon dia. I també ens acompanya una representació de les jugadores, concretament Cervera Arroyo. Hola, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
4: I la Joana Gil, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
4: Bueno, molt bona feina, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir tota aquesta experiència, per saber com s'ha cuinat aquesta temporada que podem qualificar de somni. Us han baixat ja una mica les pulsacions després de tantes finals. Com estan els ànims? Més tranquil·les? Ho veu en perspectiva ara?
7: Sí, bueno, una vegada ja s'ha acabat la temporada i veus que has assolit l'objectiu, doncs més tranquil·les. Però bueno, queda un torneig pendent encara i la veritat és que tenim ganes d'aixecar una copa més també.
4: El pròxim torneig quin és?
7: La Women's Cup, que es juga aquí baix a Terres de l'Ebre, que es juga el 20, uh-huh, a Camp Redó. I bueno, venen equips de fora, de Tarragona, un de Madrid i alguns d'aquí baix. I crec que pot ser un torneig molt competitiu i molt xulo.
4: Joel, com a entrenador, veig que les jugadores tenen ganes d'anar per la quarta copa ja, no? Estan imparables.
5: Quan tinc un equip que és futbolero, no fallen cap entreno i han guanyat 3 copes, 3 títols i volen el quart, el cinquè i no deixa mai de rodar i això és un goig.
4: Cervera, les jugadores, què tal? Animades? Estan contentes d'haver aconseguit aquesta fita?
6: Sí, sí, i més pel que ens ha costat en alguns moments que ho hem vist així una miqueta complicat, trobo que orgullosos estem tots.
4: Ha sigut una lliga complicada o què?
6: No pel fet de la lliga, sinó perquè hi ha hagut moments que potser el fet d'estar guanyant i tal, arriba un moment en què pues, t'oblides, no? de la teva manera de jugar, de qui ets i desapareixes un o dos partits. I trobo que això ha sigut una cosa que ens ha passat enguany, que gràcies a Déu hem sabut portar-ho bé, però hem tingut algun altre susto, la veritat, però bé, al final tot bé.
4: En definitiva, com qualificaríeu aquesta temporada del femení del Roquetes?
5: Pues, si he de posar una nota, notable alt. És una continuació de la temporada anterior. El bloc se manté. Malauradament hem tingut alguna baixa que hem pogut suplir de manera perfecta i et dic, és una continuïtat, un vestidor unit, un equip molt, molt sòlid, treballador, amb molt de compromís i sabíem que la temporada acabaria bé.
4: Joana i Cervera, també qualifiqueu de la mateixa manera aquesta temporada?
7: Sí, a veure, s'han aconseguit els tres objectius i el vestidor està molt unit, doncs no podem demanar més.
4: Perquè va haver algun moment concret de la temporada, és a dir, un partit, un entrenament, un gol, on vau pensar, aquest any sí, aquest any ho podem fer-ho tot?
7: Bueno, la Lliga va ser com més o menys com l'any passat. Sí que la Copa de Terres de l'Ebre, doncs, bueno, perds 5-1 allà baix a la Cava i tens el repte d'aconseguir una remuntada aquí al camp del Roquetes en 4 gols de diferències, un dia per a nosaltres únic perquè va ser la inauguració del camp i te trobes que, claro, que tens molta afició, no sé si n'hi havia que 500 o 1.000 persones més o menys. I saps que no et val només una victòria, sinó que has de marcar diferència de gols. I bueno, l'últim gol arriba al minut 60 i pico i clar, pues, allí va estar allà tota la felicitat i tota la pressió que portaves abans, pues, va ser un moment, crec que, inoblidable per a totes.
4: I Cervera, abans de sortir en aquest partit, des del vestidor, com plantegeu l'encontre? Us animeu d'unes a les altres? Hi ha alguna consigna en especial? Hi ha alguna jugadora o algú que us calma abans de sortir o que us anima?
6: Bueno, diria que tenim una sort de tenir un vestuari on hi ha moltes veteranes, les quals ens ajuden a les més joves, i en este partit era molt important que siguéssim un equip, tant dins com fora del camp. Ja vam sortir concentrades en que hem d'animar-nos, que si fallàvem una pilota ens hem d'animar, que era un moment que tots estaríem nerviosos però que ens havíem de calmar el màxim possible, i el fet d'estar units al camp trobo que ens va ajudar molt a aconseguir els nostres objectius.
4: I com a entrenador, Joel, com se gestionen aquests moments de pressió? Alguna consigna especial per a les jugadores?
5: Bueno, sortint ja del partit de la Cava, que va ser un petit batxe on no vam jugar malament, simplement va ser qüestió d'efectivitat, i la xerrada que fem quan pita el xulet l'àrbit és que estem convençudes que ho aixecaríem, perquè les sensacions eren bones i simplement seria aquesta qüestió d'acert. Tenim l'Alicien, que tenim, que podem estrenar al camp. Som un referent per a l'escoleta i les peques que tenim a la casa, un camp ple i un objectiu i un repte que se mos planteja a mitja temporada, que era aixecar un 5-1, i això en els jugadors que tinc al vestuari i en les ganes que tenien sé que es podria complir, i en això havíem de creure. La primera part va ser brutal, vam sortir amb unes ganes tremendes i crec que ja vam imposar un ritme i vam assustar el rival, que crec que potser venia convençut o còmode, i afortunadament davant de tota la nostra gent i ho vam aconseguir. Sí, sí.
4: Podem dir que aquest nou camp ha sigut un punt d'inflexió en la història del Roquetenc o en la temporada?
5: Jo crec que sí, al final este dia recordarem, ja sigui per l'estrenar el camp, per el partit que va suposar, per poder igualar una eliminatòria dependent de nosaltres, per totes les que tots els jugadors, jugadores que venen detrás, que puguen tindre un camp del nivell que hi ha i poder entrenar còmodament. O sigui, crec que se recordarà, i tant.
4: Perquè, Cervera, hi ha molta diferència de jugar en el camp que teniu ara del que teníeu abans?
6: Sí, molt, molt. El camp ara que tenim ara està molt millor. Nosaltres també juguem molt, molt més còmodes, i als primers entrenos, quan vam tocar la pilota, vam notar la diferència. Sí que al principi ens costava molt, perquè clar, la gespa que hi ha al camp de baix no és la mateixa que hi ha al camp de dalt, però a les 2-3 setmanes ja ens vam adaptar i jo trobo que vam jugar molt bé, la veritat, molt, molt tranquil·les, molt bé i molt còmodes.
4: Això canvia una mica la manera de jugar?
7: Bueno, la pilota roda diferent. Sí que és un camp nou i sobrecarga també una mica. Suposo que fins que no estigui més xafat el camp, pues, se nota una miqueta. Però, bueno, sí, el que deia Joel, no? L'al·licient i la confiança que ens ha donat l'Ajuntament i la Junta per poder inaugurar un dia tan important per a les Roquetes, poder fer un equip femení, tal com s'està, que ara el futbol femení va de crescuda i li estan donant molta més visió, doncs per a nosaltres ha sigut com el regal de la temporada.
4: Perquè, si et sembla, Joana, fem una mica de història de com han anat les diferents competicions, la Lliga, Copa Terres de l'Ebre, la Copa Tarragona, pel que fa a la Lliga, on ha terrassat, no?
7: Sí, bueno, ja són, més o menys són els mateixos equips que l'any passat, o sigui que tu ja vas a un camp i saps més o menys com pot estar disputat, i bueno, al final la Lliga sempre l'acabem lluitant els mateixos, l'Alcanar, la Cava i nosaltres. I bueno, pues, és un al·licient tornar a guanyar la Lliga 2 anys seguits, per a nosaltres era un nou repte. Després la Copa de les Terres de l'Ebre, bueno, és un triangular dels 3 millors, i bueno, lo que hem comentat abans, que tens l'oportunitat de fer-ho a casa teua. I després la Copa Tarragona, pues, sincerament ens esperàvem una miqueta més, perquè clar, te'n vas, que coneixes tots els equips d'aquí, i te'n vas els 3 millors d'aquí, que són la Cava, el Canà i nosaltres, contra els 3 millors de Tarragona, que era l'Hospitalet, el Constantí i el Tarragona, i de cop el dia abans te truquen que 3 equips se retiren de 6.
4: Tres de cop. I motius?
7: No te diuen res, o sigui, la federació crec que s'hauria de ficar una mica més serios, perquè crec que no s'està apostant pel femení, sincerament, i no pot ser que un dia abans avises de que 3 equips se retiren i que fins a les 10 de la nit no saps ni a quina hora jugaràs, ni intentem canviar la seu, perquè, a veure, mos han de despassar 2 equips d'allí, un de Tarragona, i mos toca anar a jugar a Tarragona quan se retiren 2 de Tarragona. Trobo injust, i jo crec que la federació hauria de donar un plus més, o sigui, i a part que donen els premis i no fiquen ni primer, ni segon, ni tercer classificat, sinó que fiquen com una trobada Copa Tarragona, una miqueta més de serietat i compromís, i potser els equips se ho agafaran una miqueta més de compromís. L'Alcanar li cau 1 hora i mitja de Tarragona i va, i nosaltres anem 2 equips de Tarragona que jugues a prop, com és que no es va? Jo crec que els clubs també han de ficar una miqueta d'emoció i de compromís als equips.
4: Falta, creieu, compromís pels equips femenins?
7: Jo crec que sí. Més que res perquè també, a veure, és com una lliga que n'hi ha gent que s'ho agafa com, bueno, anem a passar el rato. Sí, clar, anem a passar el rato tots, i mos agrada tindre una pilota als peus i fer 4 grises amb les companyes, però tu quan dones un compromís a un club, és un compromís per a tot fins a final de temporada. L'any passat ja s'ha perdut una Copa a Tarragona perquè l'equip falla a última hora, mos avisen el dia abans, i ja no es juga perquè era un partit únic. Aquest any, mira, érem 6 equips, ne fallen 3, ten queden 2 per a jugar. Però jo crec que sí que s'haurien de ficar una mica les piles en apostar una miqueta pel femení i ajudar-lo a créixer, perquè està pujant molta base. Si la base no té un referent dalt, per molta base que crees, has d'apostar per les que estem dalt també, que portem anys lluitant. Jo recordo que aquesta lliga va iniciar fa 20 anys i és que està igual. I inclús te diria que n'hi ha més competitivitat abans que ara.
4: I decisions com aquestes, Joel, com afecten al vestidor, a les jugadores?
5: Jo crec que també per a elles, ja et dic, que donen el 100% a cada partit i surten a guanyar. També crec que ha de ser algo com a frustrant o no tindre este plus de competitivitat. És a dir, faiguen el que faiguen, ho trauran. I no sé, per a ells és difícil. També a mi com a entrenador perd una mica d'al·licient, perquè clar, treballes un futbol que després pot ser o un ritme alt als entrenos i després veus que no hi ha per part dels altres clubs la mateixa serietat o el mateix compromís, o no sé, per a mi si jo fos com a jugador me costaria.
4: Cervera, afecta això al vestidor, a les jugadores?
6: A mi em va afectar, a mi, a les meves companyes, no sé, però jo quan vaig llegir els missatges dic, ostres, dic, nosaltres portem unes setmanes ja entrenant, matxacant-nos de que pues, encara no s'ha acabat, encara mos queda un altre cop, encara mos queda uns altres partits, i arribes i decís, pues, de 4 o 5 partits que havies de fer, n'en fas 2. frustra perquè és el que ha dit Joana, no? Venim dos equips d'aquí i un de Tarragona. Els dos de Tarragona que estan allí no venen que ho tenen més a prop i nosaltres ens hem de desplaçar. És com que ens ho prenem més en sèrio nosaltres que elles i frustra, però bueno, al final vam tindre la sort de que érem tres equips i vam poder jugar dos partits, però claro, te canvien els plans a últim moment sense ningú motiu, si no et donen explicacions de res. Frustra i molt.
4: Perquè, Joana, si haguéssim de fer una anàlisi dels equips femenins aquí a les Terres de l'Ebre, es troba en un moment, veu que hi ha afició, hi ha interès perquè les noies juguen al futbol?
7: A veure, afició, al final te trobes que ve la família, que venen, pues, en el nostre cas, moltes pares o moltes xiquetes de l'equip de Joel, que porta de les petites, que han sigut un apoyo durant tota la temporada i una motivació extra, perquè inclús van vindre a Tarragona a veremos, pues bueno, gent, o sigui, la gent de casa sí que te ve a apoyar, però després gent de fora molt poca. Te trobes en el dia de la inauguració del camp perquè se reuneixen condicions per a que n'hi hagi afició, però n'hi ha partits que veus que n'hi ha molt poca gent. És el que diem, és donar una miqueta de visibilitat i que esta lliga tire, perquè al final jo crec que és una bona lliga per a fer qui vagi a les Terres de l'Ebre, perquè muntar equips de futbol 11 a Terres de l'Ebre no és fàcil, no tens o suficients xiquetes com per a muntar diversos equips amateurs de futbol 11. Pues bueno, dona l'oportunitat de fer créixer esta lliga i a partir d'aquí a veure si surten, pues, nous equips, nous reptes, noves motivacions, però has de donar un plus. Si els de dalt no donen un plus i nosaltres intentem donar-lo, o anem a una o no. O la cosa
4: és a dir,
7: no.
4: Que per a que hi hagi més noies interessades en jugar al futbol han de tindre aquest referent, com molt bé comentaves anteriorment, no? Que hi hagi un equip dalt de tot que sigui referent, com en aquest cas pot ser el grup deportiu Roqueteng femení, no?
7: Claro, per exemple, te fico l'exemple d'Alcanar. L'Alcanar té 4 o 5 jugadores molt veteranes. Està Mireia, que té 50 anys. I l'altre dia, per exemple, va jugar amb sa filla, que té 13 o 14. Pues bueno, per a les xiquetes petites és una motivació i un referent tindré a una jugadora que ha tingut molta experiència i que ha jugat a molt bons equips. Però, claro, també les has de cuidar en estes. O sigui, has de cuidar la base, però has de cuidar lo de dalt. Perquè si a dalt no n'hi ha res, què faran aquestes xiquetes quan se faiguin grans? Que hauran d'anar a jugar fora? N'hi ha ben la possibilitat de que aquí n'hi ha molts equips femenins, pues, donar l'oportunitat de créixer i cuidar les que estem com a primer equip, diguéssim.
4: Aquí també molta importància els directius dels diferents clubs, no? del territori, d'apostar pel futbol femení. Joel?
5: Sí, respecte a l'any passat, crec que tenim com a referents aquí a les Terres de l'Ebre l'Aldeana, que va formar un futbol 11 i ja ha promocionat dos categories en dos anys, i com a base l'Amposta ha fet un petit canvi també, o sigui, ja per població de gent ha format diferents equips. Nosaltres aquí a Roqueteng fa molts anys que estem lluitant i ara se veu el reflex. Tenim una escoleta, tenim una molt bona base, un infantil, i tenim a les referents que són com elles perquè ja ho porten de dins, de la competició, el compromís, la llei esta que mos falta tots de l'esforç de vindre cada dia, però clar, elles no estaran sempre, i si no se potencia de dalt o se fica una serietat, o com este cas que hi ha clubs que no es presenten a una final, tindré una penalització. Perquè si no ho tornen a fer, o almenys que es vegi des de fora que des de dalt hi ha una implicació de que això se vol millorar. No, de veu no es podrà millorar, i crec que hi ha potencial aquí a les Terres de l'Ebre, i cada vegada surten més xiquetes, i però clar, han de jugar, crec jo, cadascú a la seva respectiva categoria. No pot aixecar la lliga de les Terres de l'Ebre i aquesta diferència, que xiquetes de 13 anys juguen en menys en veteranes com nosaltres, que és una al·licient, però crec que han de tindre un procés, i això implica que hi hagués molts més equips i, com tu dius, que tot surti de dalt. Hi ha dels clubs, de la federació, però crec que a poc anem per bon camí.
4: Parlant del que ha aconseguit el Roqueteng femení, naturalment ha anat evolucionant l'equip. Com t'agrada que jugui el teu equip? Quina és la teva pedagogia futbolística que implantes en les jugadores?
5: Bueno, si haguéssim de dir un estil, està l'estil Guardiola, que tothom el reconeix quan ve un equip de futbol, l'estil del Xolo, l'estil de Mourinho i
4: l'estil de Joel.
5: L'estil de Joel és un equip que li agrada tindre la pilota, sí, que disfrutin d'ella, que és un equip en ambició, que vagin, que sempre vulguin tindre la pilota i que si se us ho roba este petit tresor, que el vulguin recuperar en seguida, que disfrutin, que juguen a futbol i això, tot ben, que estiguin ben ordenades, que cadascú de la seva posició i que disfruten. No hi ha cap misteri més. No.
4: Cervera, són aquestes les directrius que sempre us dona sí, Joel sí. A les jugadores, com ho veieu?
6: Bueno, a veure, ens va costar un poc adaptar-nos al seu estil de joc, però quan estem concentrades al camp i fem les coses bé, la veritat que es nota molt la diferència i juguem bastant bé. El fet de tenir la pilota, d'estar ordenades, de parlar-nos, de comunicar-nos, d'ajudar-nos, se nota molt a quan no seguim el seu estil de joc, perquè ja juguem com molt desordenades, no, ningú sap la seva posició i anem allí pel camp com si no sabéssim què fer.
4: Perquè hem de dir que a aquesta lliga, doncs, els números, el balanç és positiu, de partits guanyats, de gol average. Quines són aquestes dades?
5: Concretament ara números no sé, però respecte a la lliga anterior, crec que ens juguem la lliga l'últim partit en una final contra la Cava, i crec que aquesta lliga l'hem solventat molt més abans, o sigui, hem millorat un registre golejador, hem millorat un més joc i hem sortit dels camps més convençudes i més còmodes, o sigui, hem arribat al final de la lliga ja que ho teníem l'objectiu complit. Després a la Copa seguim en este mateix camí, tenim aquest petit batxe, però convençudes de que ho trauria, perquè el treball que portem d'aquestes dues temporades s'ha reflexat i hem estat molt, molt segures del que fèiem.
4: Quin creieu que és el segell o la marca que heu deixat a aquest equip femení, al club i també al club, al futbol femení de les Terres de l'Ebre? Que sou referents, que s'emmirallen amb vosaltres?
7: Bueno, a nivell de Terres de l'Ebre no ho sé, perquè cada club, pues, no sé com te seguís i exactament, però bueno, en quant a les xiquetes del club, que té molta base el Roquetes, sí que veus que tenen il·lusió, o quan parlen en tu, o per exemple ara, pues, l'últim mes n'hi ha xiquetes de les de Joel que han pujat entrenant natros, o te fiques en les de la xiqueta meua que juga un equipet també que han iniciat ara, pues, i veus que juguen en aquella il·lusió i que te tenen com un equip molt referent. Per a natros és una motivació, perquè al final natros tenim 40 anys, no sé la vida que mos queda de futbol, però veure que pots il·lusionar unes xiquetes petites que acaben sent el futur i que d'aquí uns anys serem nosaltres qui les anirem a veure. I pues, això fa... te dona ganes de continuar i intentar ajudar a créixer una miqueta a los Roquetes.
4: Cervera, suposa que això al vestidor també ajuda, no?, a motivar, del que comentava ara, de que les noies se mirallen a vosaltres.
6: Sí, inclús trobo que va ser, no recordo bé quin partit va ser, no sé si va ser el torneig, potser el triangular, ja, que mos van ficar un vídeo, mos van fer una sorpresa les jugadores de Joel. Ens van fer un vídeo per animar-nos, ja que pues portàvem tota la lliga, no?, seguint-nos, i no res, que ens tenen molta confiança de que guanyaríem lo triangular. Sempre estan allí els partits i la veritat és que dona molt de goig veure a tantes xiquetes que et miren com si fóssim lo Barça, no? Al final penses que ens tenen allí dalt en un pedestal i dona molt de goig.
4: Home, de fet, és la referència més propera que tenen, no?
6: Sí,
4: que es poden parlar, que es poden tocar, que es poden preguntar coses, no? Perquè us comenten alguna cosa? Us demanen consell?
7: Bueno, te pregunten cosetes i, bueno, tu intentes ajudar-les, però sempre diem el mateix, que o sigui, jo crec que per a elles també veure la pinya que n'hi ha al primer equip, que veuen que n'hi ha molt bon rotllo, que intenta sempre riure, que els entrenos se disfruta. És que a vegades no cal parlar. En una imatge veuen que elles també tenen l'oportunitat, està perquè porten temps jugant juntes, i tenen l'oportunitat d'arribar a crear elles un primer equip femení. I que tinguin aquesta bona imatge per, de nosaltres, pues és bonic, és xulo.
4: Hi ha bona cantera, Joel?
5: Tenim bona cantera i futur, i al final intento aportar jo els dos equips, intento instaurar els mateixos valors, i sempre us ho dic, que ells són els referents de les petites o les ídols, i després veuen tots aquests valors que intentem instaurar, pues, sobretot la clau és que es portin superben elles, un vestuari super sa, i tot això se traslladarà després del camp. Afortunadament les petites veuen que això funciona més enllà del futbol, i després se reflexa ja a final de temporada. Estem mesclant en les peques i en les amateurs algun partidet, i com la filosofia de jugar és del mateix estil, pues estan disfrutant, veuen que són capaces, o que algun dia seran com les jugadores de l'amateur. O sigui, crec que per a ell és una motivació, una il·lusió, i saben que el seu sostre mínim és ser com elles.
4: Si haguéssiu d'animar alguna noia xiqueta que ens estigui escoltant en aquests instants perquè vinguin a jugar, per exemple, al vostre club, o que s'interessin per jugar al futbol femení, què els diríeu?
7: Bueno, de petites tenen l'oportunitat de jugar en nois o en noies, se pot triar, però, bueno, perquè no, a vegades penses, per exemple, no, pues, visc a Can Redó o visc a l'aldea i me toca desplaçar Roquetes o Amposta per anar a poder jugar a un futbol base femení, no passa res, o sigui, la il·lusió pot ser tot, i si tu tens ganes de jugar en un femení, lo que sigui, nosaltres de petites anaves en tocava i n'hi havia gent que baixava de Tarragona per a jugar aquí. O sigui que jo crec que en la il·lusió poden jugar on sigui, en ganes i en actitud, sobretot actitud de voler millorar, voler aprendre de les que són més bones, perquè tu pots ser bona però tindràs algú millor per dalt teu, sempre, i intentar que absorbir valors i coses de la gent més gran que tu, pues, te pot sumar molt per a tindre una carrera deportiva, no sé fins a on, però més que sigui xula.
4: I tu, Cervera, com les animaries?
6: Jo les animaria que veguessin un partit nostre, no per res de... O sigui, no vull dir que siguéssim superbones ni res, però pel simple fet de que verien la relació que tenim nosaltres, tant a nivell futbolístic com a nivell de companyes, no? Que és el que hem estat dient. Nosaltres tenim no em surt la paraula ara mateix. No me surt la paraula, m'he bloquejat ara.
4: No passa res. En definitiva, que...
6: Sí, o sigui que nosaltres tenim la consigna de portar-nos bé tant a dins del camp com fora del camp. Que al final, quan hi ha una mala relació entre les companyes de l'equip fora del camp, a l'hora de jugar se veu, perquè veus que no et comuniques en la teva companya. Està mica o malament, doncs no li passo la pilota. Hi ha moments que ets més egoista i tal. Nosaltres, al tenir una bona relació tant dins com fora del camp, a dins del camp se nota molt més que juguem millor al futbol, i hi ha molt de companyerisme i tot.
4: I Joel, tu que com les animaries, o si també hi ha algun missatge per a les famílies?
5: Animar és si tu tens ganes d'algo, com compartir-se les paraules de Joana, si t'has de desplaçar, fes-ho. És a dir, avui en dia que poden triar, abans no podien triar, si volies jugar a futbol t'havies de jugar amb nois i era l'únic camí. Ara que poden triar, totes aquelles noies que estan jugant a un masculí, jo les invitaria a potenciar el futbol femení, i si t'agrada algo en molt d'esforç, d'actitud i en ganes, pots aconseguir el que vulguis.
4: I després d'un any tan brillant, quin és el repte que us marqueu per a la temporada vinent?
7: Bueno, s'ha parlat en les jugadores, va sortir més de cara a final de temporada, pues, l'opció de fer 11, després van tirar atrás, van dir que no, que érem molt de lío. Vam dir, pues, bueno, pues, mos tornem a la Lliga de Futbol 7. Vam proposar d'intentar jugar a la Lliga Tarragona de Futbol 7, o sigui, mesclar Lliga de Terres de l'Ebre en Lliga de Tarragona. Encara no s'ha fet la reunió en la federació, quan se faig, pues, sabrem alguna cosa, suposo. Però ara fa, no res, una setmana o dos, va tornar a sortir la idea de Futbol 11. Tenim una idea en ment, que ja la direm quan tinguéssim les coses clares i s'hagi parat en la Junta, però bueno, jo crec que és una idea molt bonica, una idea que no s'ha fet mai aquí baix a Terres de l'Ebre, diria, i que si pot sortir l'oportunitat és una manera de una, nosaltres motivar-nos, perquè al final tu vas entrenar també per una motivació de competir, i jo crec que pot ser xula, pot ser bonica.
4: Perquè hi ha molt de salt de jugar al futbol 7 a futbol 11?
7: És, a veure, la diferència són les dimensions del camp. Dimensions del camp, és un camp molt gran. Sí que potser no corres i mous tant com un futbol 7, que sempre estàs en moviment, però sí que necessites un plus extra de físic, ja per evitar lesions. Les dones, pues, tenim una mica més de tendència a lesionar-nos, ja sigui de genolls, de muscular. Necessites un preparador físic que et porti una seguida per evitar lesions. I bueno, després el tema de compromís. Saps que si jugues una Lliga de Futbol 11 n'hi hauran desplaçaments que no seran al costat de casa, i clar, molta gent diu que sí al principi, però la temporada és molt llarga, i si demanes un compromís a l'inici, espera un compromís des del principi al final, i això també és el que ens fa tindre una miqueta de dubte. I necessites un mínim de 18-20 fitxes. Si no tens 18-20 fitxes, no pots muntar un equip Futbol 11, perquè per anar a patir te quedes en Futbol 7 i disfrutes.
4: De tota manera, a Cervera hi ha ànims per a pujar a Futbol 11?
6: Sí, sí, sí. Jo ja fa dos o tres anys que vaig dir a l'equip, no?, que podríem fer un 11, però és el que deia abans Joan, ens vam tirar una miqueta cap atràs, i pues, ara pues, estic resant, no?, perquè surti bé la idea, perquè tinc ganes.
4: I Joel, això canviarà molt la manera de jugar, també? Les tàctiques?
5: Això,
4: top secret.
5: La filosofia seria la mateixa, o sigui, si tu disfrutes del 7 a l'11 també. És a dir, ja no és simplement de fer 7 o 11, sinó buscar un plus de competitivitat i que ells puguen donar este extra que tenen, o aquestes ganes, o ficar-se a prova. Si hi hagués una Lliga de Futbol 7 molt més competitiva, potser aniríem al 7. Anem a buscar l'11 perquè hi ha més competició, més equips, i és un al·licient també per a mi. Crec que moltes d'elles se van conèixer al Futbol 11, i potser moltes d'aquí seria molt bonic tancar este cercle i que acaben amb Futbol 11. De nivell, nosaltres ja tenim un precedent de fa dos anys que vam jugar en esta lliga, i crec que podríem fer un bon paper, però clar, com ha dit la capitana, hi ha una paraula que és clau, que és el compromís. Això et farà millorar físicament, futbolísticament, i poder anar en garanties als desplaçaments, perquè l'any és molt llarg, i quan arriba el fred o hi ha caps de setmana, la prioritat ha de ser el compromís en l'equip.
4: Ara, en Joel, comentava Joana que com a capitana suposo que també tens un plus de responsabilitat de ordenar una mica el vestidor, d'animar-les. Com ho portes, d'això?
7: Bueno, és un plus de responsabilitat i un plus de motivació. La veritat és que n'hi ha molt bones jugadores, és un vestuari fàcil de portar, i bueno, evidentment a qualsevol vestuari sempre surten conflictes, però tenim la filosofia de surt un conflicte que s'arregla al moment, perquè no cal fer la pilota més gran moltes vegades, i bueno, pues, has d'estar molt damunt, has d'ajudar jo en elles a mi també m'han ajudat a créixer molt, tant les jugadores com Joel, i bueno, jo crec que mos potenciem mútuament, i per a mi és quan s'inicia fa dos anys l'equip, no sé, a mi m'han donat molta vida, i jo crec que n'hi ha gent dins del vestuari que també li ha donat molta vida. Ens han retrobat moltes veteranes que jugàvem fa anys al Tortosa, pues, la il·lusió de tornar a jugar juntes, de jovenet, de xiquetes jovenetes, com pot ser Cervera o Carla o Aina o qui sigui, que veus que parles i t'escolten, i perquè jo al final també he sigut joveneta i he tingut unes referents de veteranes que escoltes i d'això. I la veritat és que m'ho han ficat molt fàcil, molt fàcil.
4: Cervera, és bona capitana?
6: Sí, la veritat és que no tinc res a queixar-me de l'equip. Nosaltres com a les joves, no? Jo, Aina, Carla, tenim molt bones referents. Tenim a Joana, la capitana, tenim a Benaiges, a Maite, a Laura Santa Maria, que són jugadores que tenen molt bon futbol, i a nivell de persona en si ens ajuden molt. Sempre que estem al camp sempre ens rectifiquen, però sempre en positiu, sempre ens animen a que continuéssim lluitant. I jo moltes vegades que soc molt de fallo, ja vaig cap baix, sempre em diuen lo cap amunt, ho has fet molt bé, has de continuar així. La veritat que s'agraeix molt als partits estos que hi ha com molta més tensió, perquè t'aporten aquella calma que tu saps que necessites.
4: I ja per acabar, també, Joel, com a míster de l'equip femení, també membre de la junta directiva del Roqueteng, la gent que ara ens estigui escoltant i tinguin aquest coquet de provar-ho, com ho poden fer per a vindre a jugar amb el Club Deportiu Roqueteng?
5: Pues bueno, estem a final de temporada. Mos crea un torneig, però oficialment les lligues s'han acabat i ara hi ha un procés de portes obertes on aquella xiqueta o xiquet que tingui curiositat per venir, o sigui, sense cap compromís, i pot venir a provar.
4: Cervera, per què haurien de vindre a provar?
6: Jo sempre dic que totes les persones que venen a provar al nostre equip no volen marxar mai. Ara, per exemple, va vindre una jugadora nova, Carla, i l'any que ve ja es renova, perquè som un molt bon equip tant dins com fora del camp, i trobo que este companyerisme que tenim entre totes al final enganxa i fa que no vulguis marxar de l'equip.
4: I tu, Joana, què els diries?
7: Jo crec que n'hi ha molt bona base d'entrenadors i això és clau per al base, ja, perquè, o sigui, sí que els recalquen el tema de competir, però els donen molts de valors d'equip i de la vida en si, i això, i la junta del Roqueteng, que està apostant molt pel femení. I clar, si tu vas a un club que veus que des de dalt sí que aposten per l'equip femení, que millor motiu per a vindre. I ja et dic, i els entrenadors són bons i els tenen com uns referents. Jo les animo a que vinguin, que se quedaran.
4: D'aquesta manera, avui des d'Antena Caro hem pogut reviure des de dins aquesta temporada, que segurament serà recordada durant molts anys al Club Deportiu Roqueteng, també a l'esport de Roquetes, perquè l'equip femení del Roqueteng, doncs, aconsegui la Lliga, la Copa Terres de l'Ebre i la Copa de Tarragona. La setmana que ve juguen la Women's Cup. Esperem que també tinguéssim bons resultats i que sigui una copa més per a les vetrines del club. I tot això no és fruit de la casualitat, perquè és fruit, com molt bé comentaven, del treball, de la passió, d'aquest grup humà increïble que heu format. I naturalment nosaltres només podem donar les gràcies per portar el nom del Club Deportiu Roqueteng a l'èlit, i per demostrar que partit a partit i amb esforç no hi ha sostre que es pugui tocar. Des d'aquí també animem a tots els nostres oients a que continuen a estan donant suport, que vinguin a veure tots els partits del femení del Roqueteng per a animar-los i aconseguir tots aquests èxits. Com dia, avui ens acompanya en Joel Rodríguez, que és l'entrenador de l'amateur femení, la Cervera Arroyo i la Joana Gil, també com a capitana, avui representant a tota la plantilla. Moltes felicitats, campiones, moltes felicitats, mister, i molta sort per al futur.
7: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
8: Bon dia, comença aquesta setmana la darrera ja de la primavera astronòmica i ho fa amb molta suavitat. Déu-n'hi-do la xafogor, sobretot, que sentim a hores d'ara a les Terres de l'Ebre. En molts casos, arran de mar, tenim alguns núvols que són francament dispersos. De moment, molta calma. I, de fet, gran part d'aquest dilluns de pluges no les tindrem. Com a mínim al delta, com a mínim a prop del mar. Sí que hi haurà alguna nuvolada més potent ja abans de la tarda, 6-7 de la tarda, entrant per les comarques més interiors, l'Alt Maestrat, els Ports i també sobretot el Matarranya. Aquí sí que esperem que hi hagi algun xàfec o alguna tamborinada, però ja diem, gran part de les viles a prop de l'Ebre o també a prop de la costa, de pluges no les tindrem i tampoc hi haurà núvols destacables. Per tant, la calor tornarà a picar, déu-n'hi-do, aquesta tarda, una altra vegada, sobretot a l'interior del Baix Ebre, també a la Ribera d'Ebre, les màximes entre 34 i 37 graus que tindrem. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
9: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.